0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola amics, què tal? Aquest diumenge celebrem la festa de Sant Francesc d'Assís. Precisament aquest 2026 se celebra el Jubileu Franciscà. Avui parlarem amb la germana Clara de la Fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar sobre aquest tema i també sobre la celebració de l'inici del curs de la vida consagrada que també es du a terme aquest diumenge. Això i moltes altres coses més en el programa d'avui que s'inicia amb la carta setmanal del nostre bisbe Octavi que també fa referència a Sant Francesc d'Assís. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen. Aquest verset de l'Evangeli segons Sant Mateu que escoltem aquest diumenge és referit a Jesucrist. Però al llarg de la història de l'Església hi ha hagut moltes pedres rebutjades. Del 10 de gener de 2026 al 10 de gener del 2027, l'Església celebra l'any jubilar de Sant Francesc d'Assís amb motiu del 8è centenari de la seva mort. Convocat per decret de la Penitenceria Apostòlica, el Papa Lleó XIV ens convida a que cada fidel cristià, seguint l'exemple del Sant d'Assís, es converteixi en model de santedat, de vida i testimoni constant de pau. En aquest diumenge en què s'escau la festa de Sant Francesc d'Assís, és bo posar l'atenció en aquell que rebé l'encàrrec per part de Crist de reconstruir la seva església. Ho feu des de la humilitat i la senzillesa, lluny del poder, i la seva vida i la seva fundació no estigué pas a recer de dificultats, ans al contrari, en visqué i moltes, i tan sols per l'ajut de Déu fou capaç de vèncer-les i que així la seva manera de viure la fe ens hagi arribat a nosaltres. Francesc d'Assís ha estat un d'aquells sants que han marcat profundament la vida de l'Església. Aquest any jubilar franciscà és una oportunitat per viure l'Evangeli amb radicalitat i dolcesa, amb pobresa joiosa i cor universal, com ho feu el pobrissó d'Assís. Així, ens hi conviden a participar-hi la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar. Recordem que la nostra diòcesi tenim dues comunitats que viuen l'espiritualitat franciscana, les Clarisses a Vilobí i els Caputxins a Arenys de Mar. És aquesta una riquesa indubtable que ens cal agrair al Senyor i que hem de valorar com tal, és a dir, apropant-nos a la mesura que puguem a aquestes dues comunitats que fan camí amb el conjunt de l'Església de Girona. Ells i elles viuen la seva fe seguint l'exemple de Sant Francesc, que va ser un amant de Déu, dels germans i germanes, i també de la naturalesa. Francesc d'Assís va estimar i va buscar la pau, encara que va viure en un temps convuls, quan l'Església estava amenaçada de sucumbir sota la seva mateixa riquesa i poder. Francesc, amb les armes de la humilitat i la pobresa, amb les eines de la senzillesa i de la bondat, cercà a Déu i el va trobar. Sant Francesc va ser un gegant de la santedat, com el definia el papa Benet XVI, un home que, cansat de les coses del món i assedegat de les coses de Déu, fou capaç d'emprendre una aventura incerta, com tota aventura, però apassionant, perquè portava directament a Déu. Francesc fou un revulsiu per a l'Església de la seva època. De Sant Francesc d'Assís s'ha dit que representa un alter Christus, que era veritablement una icona viva de Crist. Per això va ser també denominat el germà de Jesús. L'ideal de Francesc era ser com Jesús, contemplant el Crist de l'Evangeli, estimant-lo intensament, imitant les seves virtuts. Que el seu exemple ens ajudi a viure la nostra fe. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Ramon Muncunell, que és doctor en filologia hispànica. Bon dia, Ramon.
1: Bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Avui, amic Àngel, el fil de la lectura i de la reflexió del llibre del cardenal François Bustillo, que se titula Reparació, i del qual s'han vengut ja 15.000 exemplars a França, voldria apartar de la sospita. Sí, sí, de la sospita. Fa la impressió que la nostra època ha erigit la sospita a la categoria de virtut. La sospita no cerca la veritat, sinó la culpa. La sospita enterboleix el pensament, situa els cors en una desconfiança perversa. Ens hem instal·lat a l'era de la sospita que corroeix tots els àmbits de la nostra vida en comú: la política, la cultura, la religió, l'esport, els mitjans de comunicació. És l'erosió permanent de la confiança en les persones. Les xarxes socials, instruments concebits per unir els homes, han esdevingut focus de divisió, escenari de linxament perpetu. Oculta sota un pseudònim, les persones anònimes es permeten jutjar, condemnar i destruir l'enemic. L'adversari s'essencialitza. És un racista, un homòfob, un islamòfob, un antisemita, un feixista, un ultraconservador. Vivim contra l'altre, en comptes de viure juntament amb l'altre. La fraternitat desapareix. El que patim ja no és només una fractura social, és una desintegració dels vincles més profunds. Avui, més que mai, hem d'escapar d'aquesta lògica inquisitorial que redueix l'altre a la condició de sospitós permanent. Hem de tornar a aprendre de la comprensió. La sospita, quan es converteix en una forma de pensament, destrueix tot allò que fa possible la vida en comú: la confiança, la presumpció d'innocència, el respecte a l'altre i l'amor a la veritat.
2: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
0: Càritas Diocesana de Girona ha presentat la memòria del programa d'infància, joves i família. Durant el darrer curs es van dur a terme fins a 1.898 tutories amb infants i joves, i amb els adults es van realitzar 1.763 entrevistes. Ens fa 5 cèntims la cap del programa d'infància, joves i família de Càritas Diocesana, Marta Piany. Bon dia, Marta.
3: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
3: Doncs sí, dilluns vam presentar la memòria del programa d'infància, joves i família, i per començar vam posar l'accent en la necessitat d'identificar el suport a les llars vulnerables, perquè la precarietat socioeconòmica no acabi condicionant directament els estudis i el desenvolupament socioeducatiu dels fills i la seva educatiu dels fills i les seves filles. Bé, com a destacada dades, vam posar de manifest que

0: Clarament. Per respondre a aquesta realitat, doncs sí, hem dut a terme més de 3.500 atencions individuals, entre tutories, com has esmentat abans, Àngels, i entrevistes amb els adults. Aquesta intervenció personalitzada ha donat resultats molt positius. Tenim que un 70,2% dels participants ha aconseguit millores educatives, un 77,6% ha experimentat avenços en l'àmbit emocional i hem recollit un nou indicador que hem treballat de forma intensa i que reflexa aquest acompanyament familiar, que és que un 78% ha millorat en les relacions familiars a dins de les seves unitats familiars. Volem recalcar l'enorme esforç humà que requereix aquesta atenció i recordem, sobretot, que les dificultats d'aprenentatge no es poden aïllar de problemes com l'atur, la inestabilitat laboral o l'accés a l'habitatge. Els infants i joves necessiten espais segurs. Tot això es desplega amb 47 punts de servei, en 22 seccions, en 22 Càritas locals, i treballem amb un total de 280 agents del territori, 33 persones contractades i un gruix molt important de voluntariat, que són 202 persones. Però volem fer una crida per incrementar aquest voluntariat, perquè per poder aconseguir i sostenir aquesta atenció tan personalitzada, doncs sempre ens fan falta mans. Per acabar, volem destacar que de cares al futur els principals reptes passen per incrementar aquesta intensitat de suport a les famílies, millorar també en la detecció i de la vulneració de drets i la protecció dels menors, i consolidar els serveis per estudis postobligatoris, que cada cop veiem i que hi ha més demanda i més necessitat, i cal que reforcem també aquest aspecte.
1: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
2: Aquest diumenge es porta a terme la trobada d'inici de curs de la vida consagrada a la fraternitat de les germanes clarisses de Vilobí d'Onyar. A les 11, missa amb motiu del 8è centenari del trànsit de Sant Francesc d'Assís, que serà presidida pel bisbe Octavi, després dinar de germanor i diàleg amb el bisbe, que es durà a terme amb les persones implicades en la vida consagrada, per tant, amb els religiosos, religioses, monjos i monges. Tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica a la germana Clara de la fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar. Bon dia, germana Clara.
3: Molt bon dia, Pau i bé.
2: Bon dia, Pau i bé. Aquesta trobada, com la penseu doncs, viure? Comença un nou curs de la vida consagrada, que jo deia que són els religiosos, religioses, els convents, les persones que viuen també en monestirs. Com afronteu aquesta nova temporada, germana Clara?
3: Doncs amb il·lusió, aquest nou curs, amb il·lusió, i bueno, intentarem respondre al màxim possible al moment eclesial que estem vivint, i bueno, amb ganes, perquè ja s'ha endarrerit una mica. Començar el curs el dia 4 d'octubre i anem una mica endarrerit.
2: Serà una trobada fraterna, perquè és la celebració d'una missa i després vosaltres...
3: Sí. Sí, aprofitant que són la celebració d'aquests 800 anys del trànsit de Sant Francesc d'Assís, el bisbe Octavi, d'acord amb la delegada de Vida Consagrada, la senyoreta Pilar Pina, doncs van decidir que aquest any es faria aquí a casa nostra, i bueno, tindrem la celebració de l'Eucaristia, com molt bé has dit tu, a les 11, a la qual pot venir tothom, a part dels religiosos i religioses, pot venir tothom. I després, amb els religiosos i les religioses, pues bueno, farem aquest dinar de germanor, de fraternitat, per estar junts, i després tindrem també una trobada amb el bisbe.
2: Quin és el sentit, germana Clara, de la vida consagrada avui en la societat actual? La vida dels monjos, monges, religiosos, religioses, de les germanes...
3: No sé, em costaria una mica com explicar-te quin és el sentit, perquè això és molt genèric. Jo te diria que les persones que formen part de la vida consagrada, única i exclusivament, més que sentit, és viure d'acord amb allò que nosaltres pensem, que nosaltres creiem, i que dona una forma concreta de ser i d'estar en el món.

0: Nosaltres vivim d'acord amb, intentem viure d'acord amb l'Evangeli del nostre Senyor Jesucrist d'una forma molt més, o sigui, d'una forma concreta. Cada institut ho fa des de la seva pròpia espiritualitat, però la vida consagrada és això, intentar respondre a aquest amor de Jesús que nosaltres hem sentit i que ens fa optar completament per la seva persona i per la seva forma de viure.
1: Aquest 2026 esteu celebrant el 8è centenari, els 800 anys de la mort de Sant Francesc d'Assís, que sí, ho aprofiteu també per fer el jubileu franciscà. En vàrem parlant ara fa uns mesos aquí també en aquest programa de ràdio. Com està funcionant aquest jubileu franciscà? Quines respostes esteu tenint?
0: A casa nostra la veritat és que percebem que s'ha despertat com un interès per la persona de Sant Francesc i per la espiritualitat franciscana. S'ha apropat força gent, com que la capella és capella jubilar, doncs s'ha apropat força gent per guanyar aquest jubileu, i a més, doncs és com si s'hagués despertat una simpatia per l'esperit de Sant Francesc d'Assís. Això ho estem percebent.
1: Què porta Sant Francesc d'Assís a la societat actual? Els valors de Sant Francesc d'Assís, per exemple, Clara, com els definiries?
0: Home, els valors de Sant Francesc d'Assís, els que sempre han donat coherència a la vida franciscana, és aquesta manera de viure l'Evangeli en fraternitat. Hem estat cridats per viure en comunió amb Déu sobretot i en comunió amb les persones que estan al nostre voltant. També Francesc va sentir que aquesta comunió, aquest amor, s'havia de viure des d'una dimensió molt profunda de pobresa. No pobresa entesa com falta de béns, sinó allò que ser pobre per realment deixar espai a l'amor de Déu en la vida personal i en la vida fraterna. Després també el valor de la pregària com a vincle de fraternitat, perquè fraternitat i pregària han d'anar molt units. I bueno, també podem parlar de la comunió amb la natura. Aquesta fraternitat no només és en les persones, sinó també en tot el que Déu ha creat, perquè en tota la creació està la petjada de Déu. Sant Francesc així ho va viure i així ens ho va transmetre a la família franciscana. I també un dels grans valors de Sant Francesc és la capacitat de donar gràcies a Déu per tot el que rebem dia rere dia, que és molt, i no ens hi fixem. I a través d'aquestes catequesis i d'aquestes trobades i d'aquest jubileu, nosaltres estem intentant transmetre aquests valors, no? Sobretot aquesta capacitat de donar gràcies a Déu cada dia per tot el que tenim.
1: Ara parlaves, germana Clara, d'aquestes catequesis d'espiritualitat franciscana que dueu a terme a la Fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar amb motiu d'aquest jubileu franciscà, oi?
0: Sí, és una de les activitats.
1: La vareu fer l'última el passat 26 de setembre i la propera és el 17 d'octubre. En què consisteixen aquestes catequesis?
0: Doncs aquestes catequesis consisteixen en agafar aquest valor dels que abans t'he parlat. Van començar parlant de la conversió de Sant Francesc perquè com al punt de sortida de la seva experiència en Déu, tothom necessitem convertir-nos dia rere dia. I vam contemplar aquesta conversió de Francesc. Després hem anat com creixent, no? In crescendo hem parlat de la fraternitat, hem parlat de la pregària, hem parlat de la seva relació amb l'Església, i aquesta última que vam fer el dia 26 de setembre, doncs vam aportar el tema de la pobresa franciscana. La propera, que serà el dia 17 d'octubre, doncs abordarem el tema de la relació entre Clara i Santa Clara i Sant Francesc d'Assís en aquesta comunió de complementarietat i de donar una visió global del que és la espiritualitat franciscana a l'Església i per nosaltres, per la família franciscana.
1: Serà el dissabte 17 d'octubre de 4:45 de la tarda a 6:15, eh?
0: Sí, I tu també la catequesi es dura... Digues.
1: No, digues. Dura una hora i després celebreu la missa?
0: Sí, dura... No, després el que fem, això és el que te volia comentar, després és el que fem, bueno, compartim una miqueta, i en acabar, com que és l'hora de vespres, doncs les persones, qui vol, però fins ara hem de dir que tothom s'ha quedat, anem a resar vespres. El que les vespres, resem els salms que toquen i tal, però després el que són les pregàries, la lectura breu, tot això que és com una mica més... és més lliure, per dir-lo d'alguna manera, en la litúrgia, ho adaptem al tema que hem estat tractant a la catequesis.
1: Doncs la propera catequesi serà el 17 d'octubre de 4:45 a 6:15 de la tarda. Al telèfon, germana Clara, per si volen més informació, és el 972...
0: Sí, 47 42 76.
1: 972 47 42 76. Doncs molt bé, germana Clara, felicitats per aquest jubileu que esteu vivint aquí a la fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar. Que vagi tot molt bé. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu. Que passis un bon dia.
1: Com sempre tenim aquesta secció un cop al mes, que és el Música sense complexos, que ens porta el nostre bon amic Xavier Roca. Benvingut, bona temporada, Xavier.
2: Què tal?
1: Gràcies per comptar una vegada més amb tu durant aquesta nova temporada també d'aquest programa de ràdio. Amb les novetats que ens portes cada mes sobre l'actualitat musical cristiana arreu del món. Quan vulguis.
2: Doncs sí, avui a Música sense complexos us porto una de les veus joves que està destacant dins la nova música cristiana nord-americana. Es diu Josiah Quinn, és cantautor i té un estil una mica diferent del que hem anat escoltant darrerament en aquesta secció. Si bé artistes ben coneguts com Brandon Lake, Matt Maher o Patrick Mayberry s'acosten més al pop i al worship, Josiah Quinn ens porta un so més acústic, folk i de cantautor. Amb la guitarra, melodies senzilles i lletres que expliquen històries, i la cançó que escoltarem avui n'és un bon exemple. Es diu The Prodigal, és a dir, el fill pròdig. Segurament molts endevineu per on va la història. La cançó s'inspira en una de les paràboles més conegudes de l'Evangeli, el fill que decideix marxar de casa, agafar la part de l'herència i buscar la felicitat lluny del pare. Al principi sembla que té tot allò que vol, però arriba un moment en què ho perd tot. I és precisament quan toca fons que s'adona d'una cosa, que pot tornar a casa. Josiah Quinn agafa aquesta història i la converteix en una experiència ben actual, i és que tots podem tenir una mica del fill pròdig. Busquem omplir la vida de coses, de feina, de soroll, d'èxit, i un dia ens n'adonem que potser ens hem deixat alguna cosa essencial pel camí. La paràbola, però, és sobretot la història d'un pare que espera, un pare que no li demana explicacions abans d'abraçar-lo i que no li passa factura pel que ha fet. I aquest és també el missatge de The Prodigal. Sempre hi ha un camí de tornada. Per molt lluny que pensem que hem anat, Déu no es cansa d'esperar.

0: the party cool.
1: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
2: Aquest diumenge, dia 4, Romeria dels Pobles de Llers i Borrassà, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. També hi assistiran els amics del santuari. Missa a les 12 del migdia. Se celebra la festa de Sant Galderic i Sant Joan 23 al Santuari de la Mare de Déu del Món, a la 1 del migdia, missa, i a continuació, dinar de germanor. I avancem actes per al proper dissabte, dia 10. Visita temàtica, processos, rituals, aigua i foc, camí de la purificació. A les 12 del migdia, al monestir de Sant Pere de Galligans. Recorregut pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, la Basílica de Sant Feliu i la Catedral de Girona. La visita aborda com les societats han donat sentit als grans moments de la vida mitjançant cerimònies, ritus i tradicions. També el dissabte de la setmana que ve és l'aplec de Sant...

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes de Ricard Viladesau per la Copa Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Començarem amb la sardana Marona, de l'any 1951.

L'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge dia 4 a Caldes de Malavella, ballada a les 12 del matí amb la Cobla Contemporània. A Foixà, a la sala ballada a 3:45 de la tarda amb la Cobla Ciutat de Girona. A Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada a les 5 de la tarda amb la Cobla Principal de la Bisbal. A Taradell, a la plaça ballada a les 5 de la tarda amb la Cobla Vila de la Jonquera. A les Masies de Roda, a l'Espai de la Feixa, ballada a les 6 de la tarda amb la Cobla Bellpuig Cobla. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a les 7 de la tarda amb la Cobla Ciutat de Granollers. Per dijous dia 8, a Sant Gregori, a l'Espai de la Pineda, concert a 8:45 del vespre amb la Cobla de la Principal de la Bisbal. Per dissabte dia 10, a Tossa de Mar, al Passeig del Mar, ballada de vigília de plec a 5:45 de la tarda amb la Cobla Ciutat de Girona. A Caldes de Malavella, a l'Ermita de Sant Grau, ballada a les 7 de la tarda amb la Cobla Foment del Montgrí. I a Tossa de Mar, al Cinema Montserrat, concert de vigília de plec a les 10 de la nit amb la Cobla Ciutat de Girona. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes de Ricard Viladesau per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i ara ho farem amb la sardana La presència d'en Pep Ventura.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem amb sardanes de Francesc Marros per la Cobla Ciutat de Girona. Començarem amb la sardana Refilets de la Selva, de l'any 1968. Sardana dedicada a la comarca de la Selva, és una sardana obligada de tible on es pot gaudir de les delícies d'aquest instrument. En aquest cas, l'intèrpret és en David Plans.

Havent escoltat Rafelets de la Selva, escoltarem a Palautorderes, sardana de l'any 1979. La vila de Santa Maria de Palautordera gaudeix d'una plena vocació sardanista. Francesc Marrós els ofereix la sardana a Palautordera, obligada de tenora per mantenir aquesta vocació.

Havent escoltat a Palautordera, escoltarem Poble de Flaçà, sardana de l'any 1981. Aquesta sardana va ser estrenada durant l'aplec de la sardana de Flaçà l'any 1981. Va ser la sardana més aplaudida, tenint en compte que hi havia molta diversitat a les preferències del públic.

Havent escoltat Poble de Flaçà, escoltarem El Bons, sardana de l'any 1973. Són l'any 1973 i Francesc Marrós dedica aquesta sardana a la població del Bons per agrair-los l'admiració cega i ferma que li tributa la vila.

Havent escoltat el Bons, escoltarem a Can Vila de Calella, de l'any 1960. Aquesta sardana està dedicada a Manel Vila, hoteler de Calella, l'amistat sorgí de tantes ocasions que la tenia en el seu establiment, en diades de plec o com a músic de l'orquestra Jadris.

Havent escoltat a Can Vila de Calella, escoltarem Tres del Rosselló, sardana de l'any 1971. Els tres sardanistes de la Catalunya Nord, en Anselm Capellera, Enric Collado i Paulí Seguer, es varen sentir molt afalagats amb aquesta sardana tan bonica de ballar i d'escoltar.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

la música de sempre. Records de ràdio.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
2: Posa en marxa la pel·lícula.
3: Espera, per què no la poses en català?
2: Està disponible.
4: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims 2 anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Viu la ràdio de sempre.

fa tant de temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del Camping Internacional Costa Brava i un altre ha mort també a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família hagués alertat que el trobaven a faltar. A més, es busca una altra persona desapareguda a la riera de Pineda. A hores d'ara, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. Ja s'acumulen més de 1.400 avisos des de l'inici d'aquest episodi de pluges. Ara mateix, per exemple, des de Girona han arribat uns 200, però el nucli de tempestes està centrat ara en aquella zona nord, així que s'espera que la xifra creixi exponencialment durant les properes hores. D'altra banda, el govern ha enviat ja un SLR per aixecar les restriccions a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Ripollès, Osona i el Moianès. En canvi, es mantindran aquestes restriccions fins a les 2 de la tarda a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. La consellera Núria Parlon ha alertat, això sí, que a les comarques on es recupera la mobilitat s'ha de fer amb precaució i prevenció i ha insistit a no a evitar acostar-se a rius i rieres. I més incidents arran d'aquests temporals, i és que les pluges han obligat a evacuar els pacients de la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva, a Blanes, a causa d'aquestes inundacions. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, els estan traslladant a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants, com a la carretera de Malgrat amb Avinguda Europa o a la carretera d'accés a la Costa Brava. També incidents a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han assistit 75 persones als centres d'acollida d'Alps i Gornal, afectades precisament per aquest temporal de pluja que ha deixat registres superiors als 220 litres en diferents punts de la ciutat. Les persones reallotjades són principalment sense llar, però també hi ha afectats que no podien tornar a casa a causa d'aquestes inundacions a les vies públiques i fins i tot dos veïns que tenien molta entrada d'aigua en uns baixos. També en paral·lel, els bombers han desallotjat quatre membres d'una família d'un habitatge del passatge de la Concepció per un despreniment de part del forjat del sostre per acumulació també d'aigua, en aquest cas a la Terrassa. I pel que fa al subministrament elèctric, ara mateix hi ha unes 17.500 persones que es troben sense llum a causa d'aquestes fortes pluges de les darreres hores, segons ha informat Protecció Civil. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Records de ràdio. A Ripollès FM.

0: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amcà. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Can de Bànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Can de Bànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candebanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Can de Bànol i Can de Bànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Uyer, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deus viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
6: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en ser d'un mural a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre home també ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar. A més, ara mateix, Salvament Marítim i els bombers busquen un altre jove desaparegut a la riera de la Pineda que desemboca cap al mar. I els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. S'acumulen ja més de 1.400 avisos des d'aquest inici de l'episodi de pluges. La tempesta ara es concentra a les comarques de Girona. El que ha deixat enrere aquestes fortes pluges, per exemple, han estat afectacions al municipi de Cardedeu, on la riera de Vallfornès s'ha desbordat en diversos punts. L'aigua també ha afectat vehicles i ha inundat aparcaments i altres zones del municipi. Escoltem l'alcalde Xavier Orozco parlant sobre algunes de les principals incidències.
3: Hi ha hagut incidències, per exemple, a Can Montells, a l'Avinguda de la Coma, on hi ha inundacions en pàrquings de veïns inundats. El passeig de la Riera, l'11 de setembre, també està inundat, ha arrossegat un vehicle, però afortunadament no hi ha hagut cap desgràcia personal.
2: Seguim parlant de més incidències derivades d'aquest temporal. En aquest cas, una altra inundació a l'Hospital Vall d'Hebron, amb prop de 2.000 veïns sense llum, també en diversos barris i tots els parcs i jardins tancats durant tot el dia per prevenció. Malgrat això, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat avui que, amb la informació disponible, la tempesta no ha causat cap dany personal a la ciutat. I un altre hospital que ha hagut de ser desallotjat, en aquest cas la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva Blanes, també per una altra inundació. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, han estat traslladades a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants. Per la seva banda, recordem que el govern ja ha enviat un SLR a una dotzena de comarques que estaven afectades per les pluges amb l'aixecament de restriccions de mobilitat. En aquest cas parlem de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès o les comarques del Camp de Tarragona, entre d'altres. En canvi, es mantenen fins a les dues, com a mínim, a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. I acabem parlant de castells, recordant que el concurs de castells de Tarragona s'ha endarrerit fins a la tarda. La diada començarà a partir de les 4 i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
3: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
4: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
3: Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.

0: la una.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera en ser d'un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa del temporal de pluges. Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñaranda.
4: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
3: A banda d'aquesta víctima a Tordera, n'hi ha hagut una segona també aquest matí a Montornès del Vallès, després que els bombers hagin fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat, on han trobat el cos d'aquesta segona víctima després que la seva família havia alertat que el trobaven a faltar. I a més, Salvament Marítim i els bombers, recordem, continuen buscant un jove desaparegut a la riera de Pineda de Mar, aquesta desemboca cap al mar. Pel que fa als avisos de protecció civil, se n'han enviat de nous per informar del desbordament dels rius Ridaura i Daró al Baix Empordà. Es demana a la població propera a protegir-se a l'interior d'edificis i si arriba l'aigua a pujar a plantes superiors dels immobles. Cal evitar soterranis i zones baixes. El cabal del Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha superat els 300 metres cúbics per segon. Les pluges en aquella zona ja superen els 150 litres i s'apropen als 200. A més, Protecció Civil ha enviat un nou alert fa només uns minuts també pel risc de desbordament de les rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà. I més incidències encara. La pluja ha provocat l'esfondrament d'un talús de les vies del tren al carrer Esteve Terrades de Granollers, que ha derivat en un riu d'aigua i fang. L'incident s'ha produït entre la plaça de l'estació de Granollers entre la rotonda que dona accés a la ronda i ha comportat la caiguda de material d'obra de les vies i diversos arbres. I en Castells recordem que finalment el concurs de Castells de Tarragona se celebra aquesta tarda a partir de les 4. El podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Everything lights up, makes you want to shout. Talk about happiness, that's what we're talking about.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca.
2: No,
1: el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la sisena fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIR, Pircer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
3: Un xarro!
4: Sí, està guapo.
5: UIR, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIR dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIR t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIR també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIR? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIR pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIR, treballem el futur.
6: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
7: Genís Martínez, fem dissabte.
8: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
7: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
5: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha aixecat a aquestes dues del migdia les restriccions per les pluges a 6 de les 8 comarques que encara en tenien, però la manté a l'Alt i Baix Empordà fins les 9 del vespre, degut a l'estat de rius i rieres com el riu Daura o el Daró, que alguns d'ells estan desbordats i amb crescudes. Així ho ha explicat el president del govern, Salvador Illa, després d'una nova reunió de seguiment de la situació. També el president ha dit que s'entra una nova etapa, però ha alertat que encara hi ha risc d'aigües torrencials al litoral de Barcelona cap al nord i per això ha afirmat que, tot i l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I hem de lamentar una mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a una agrupació de mobile homes. I també un altre home mort a Montornès del Vallès. Els bombers estaven fent tasques de buidatge d'un garatge que estava inundat quan han trobat el seu cos. I també hi ha un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu que busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. També hi ha un total de més de 18.000 clients que es troben sense subministrament elèctric a causa d'aquestes fortes pluges durant aquestes hores. Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes d'habilitat i accessibilitat dificultant l'accés a alguns punts. I també hi ha una vintena de carreteres afectades i tallades aquest diumenge per les llevissades o inundacions provocades pel temporal. Les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. Perquè el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància des de Barcelona s'està recuperant de forma progressiva. Pel que fa a rodalies i regionals, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i l'objectiu és que estigui tot restablert de cara a demà dilluns. I els ferrocarrils de la Generalitat es recupera també la circulació a la línia Llobregat-Anoia i del Vallès de forma progressiva des d'aquest migdia. Encara continuen també afectacions a diversos trams del metro de Barcelona, a la L1, l'L3, l'L9 Sud, la L9 Nord i la L10 Nord. I també tenim a cultura, i és que el concurs de castells que es va endarrerir fins la tarda començarà avui a les 4 de la tarda i aquesta és la jornada reservada a 12 millors agrupacions del moment segons el rànquing de coordinadora de colles castelleres. I els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu tercer títol consecutiu i afegir al seu palmarès un 14è títol. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
0: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amcà. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç, amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIR, Birfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
2: Un xarro!
3: Sí, està guapo.
0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: 4. Tripulens FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. I és que el desbordament del riu Daura al Baix Empordà ha provocat una esquerda de l'asfalt en un pont sobre el riu a Platja d'Aro. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha demanat a la Generalitat que s'inspeccionés la fissura i ha ordenat el tancament preventiu, que després de les 3 del migdia s'ha reobert després que els tècnics haguessin avaluat l'espai i haguessin determinat que no hi havia danys estructurals. I precisament aquí al Baix i a l'Empordà es mantenen les restriccions per les pluges imposades pel govern fins a les 9 del vespre degut a aquest estat dels rius i les rieres, com el del riu d'Aura, com comentaven, o el d'Aró. El president del govern, Salvador Illa, ha dit que s'entra en una nova etapa, però que ha d'estar tothom alerta perquè el risc d'aiguats en el litoral de Barcelona cap al no arrencada poden continuar i, tot i que l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I la Creu Roja ha atès més de 4.000 persones durant aquest episodi de pluges torrencials que ha afectat Catalunya durant el cap de setmana. L'organització ha mobilitzat un centenar de persones voluntàries i tècniques amb 15 vehicles logístics i coordinat amb més de 2.000 persones per les estacions de Sants o Tarragona o a l'aeroport de Girona. I a punt d'iniciar la jornada de diumenge, la 30a edició del concurs de castells a la Tarraco Arena Plaça, i allà tenim en Francesc Domènech, de Radio Ciutat de Valls.
4: Bona tarda des de la Tarraco Arena Plaça. El concurs just acaba de... està a punt de començar. Abans hi ha hagut un minut de silenci respectat per tota la plaça i els castellers en memòria de les víctimes d'aquest episodi d'aiguats que han tingut aquestes últimes hores. Els castellers de Barcelona seran els encarregats d'obrir plaça. Ho faran amb un 5 de 8. Comença una llarga, llarga tarda de castells a la ciutat de Tarragona.
3: Moltes gràcies. I també seguim amb, bé, com comentava en Francesc, que hi ha persones que han mort a Pineda de Mar. Estan buscant amb un helicòpter de salvament marítim i amb una llanxa dels Mossos un jove que hauria caigut a la riera i ha estat arrossegat pel mar. I bé, també en paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i la mort d'un home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning anomenat Costa Brava. I també es va recuperant la mobilitat progressivament a aquest diumenge. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància han començat a circular a partir de l'1 del migdia i rodalies i regionals s'ha restablert l'R2 Sud, l'R15 i l'R16, mentre que les altres línies es aniran restablant de forma progressiva amb l'objectiu que es tinguin totalment recuperades de cara a demà dilluns. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
1: Ah, sí? I com està?
0: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
2: La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
5: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, Records de Ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio a Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques dels rius Besòs i Ter. Tot això avisa que els cabdals es mantindran encara en valor sobre els ordinaris en les pròximes hores i dies. I per aquest motiu Protecció Civil insisteix en demanar precaució, ja que es manté la probabilitat d'aiguats torrencials dispersos al litoral i prelitoral de Barcelona cap al nord fins aquest dilluns al dematí. I els bombers han atès 200 nous avisos entre les 2 i les 4 de la tarda d'aquest diumenge, un total de 2.265 des d'aquest principi de temporal de pluges, amb registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. La majoria d'aquests avisos provenen de la regió d'emergències metropolitana nord i des de Girona s'han concentrat a l'última hora del temporal unes 420. Des de tots els serveis de l'inici d'episodi, 221 han estat salvaments. Per altra banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 7.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a les 4 de la tarda. I també un total de 14 carreteres de la xarxa viària catalana continuen tallades aquest diumenge per culpa de les llevissades o inundacions provocades pel temporal de pluja. Segons el Servei Català de Trànsit, les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. I ara fa poc més d'una hora que ha començat la jornada de diumenge de la 30a edició del concurs de castells. A la tarda, quan a la plaça, tenim el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
3: Hola, molt bona tarda. Estem encara a la recta final de la primera ronda. De moment, registrant les dues colles de xiquets de Valls, tant Colla Vella com Colla Joves, i també els 5 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, insistim, castells executats de manera magistral. De les quatre favorites encara no ha actuat, encara no ha fet la seva primera intervenció. La colla favorita, que és els castellers de Vilafranca, que té anunciat un 3 de 10 amb Pau Rei i Manelles. De moment, tot descarregat a la Tarracorena plaça.
2: Moltes gràcies. I seguim, ja que continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim i una lanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu, del dos jove desaparegut de Pineda de Mar que hauria cagut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar. També el paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i també la mort d'un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravan internacional Costa Brava. I també hem d'estar atents dels abordaments del riu Riudaura i del Sassós. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amcà. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
4: Un xarro!
5: Sí, està guapo.
6: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir el cos, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
3: Creu Roja.
7: My name is Jesse from the Heide.
8: And my name is Ozan.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat avui diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny els efectes del temporal d'aquest cap de setmana i donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge a la localitat. Illa també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home que comentàvem, també ha perdut la vida un altre a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava. I en paral·lel es continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i s'hauria estat arrossegat fins a la mar. I vostè que ha reclamat al govern amb la que amb la màxima celeritat possible faci un inventari de l'estat de tots els centres educatius que s'han vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació als centres, treballadors i famílies de cara a demà. A partir d'aquest inventari han considerat imprescindible que es prenguin decisions sobre l'obertura i el funcionament dels centres i es prioritzi en tot moment criteris de prevenció i seguretat pel que fa a l'estat dels edificis, als seus accessos i entorns. I busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
3: Comencem a deixar enrere un cap de setmana que ha estat històric, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb pluges torrencials on ens van deixar registres realment espectaculars, per sobre dels 250 litres per metre quadrat. Al llarg d'aquesta tarda han continuat apareixent ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics pel Pirineu i també per les comarques de Girona, i a les immediates hores en aquest sector, sobretot a l'Alt Empordà i al Baix Empordà, es reactivaran i aquesta propera nit i matinada podrien descarregar amb molta intensitat, sobretot aquells ruixats que s'ubiquin per exemple, al Golf de Roses. A més, davant de la costa del Maresme i del Barcelonès, també aquestes immediates hores se'n formaran i podrien espetegar sobretot a les viles costaneres d'aquestes comarques. Demà al matí, a primeres hores, tindrem més ruixats a les Terres de l'Ebre i també davant de les costes del Garraf, del Baix Llobregat i del Barcelonès, on puntualment podrien tocar terra i descarregar amb molta intensitat. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
2: I també l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques del riu Besòs i el Ter. Tot això avisa que els cabdals es poden mantenir en valors per sobre dels ordinaris de cara a les pròximes hores i dies. I per aquest motiu, Protecció Civil insisteix que cal precaució, ja que es manté la probabilitat d'aigües torrencials dispersos al litoral i prelitoral de Barcelona i fins aquest dilluns en el dematí. I el concurs de Castell de Tarragona ha començat amb gran intensitat. En aquesta primera ronda, tots els castells han estat descarregats i els castells de Vilafranca agafen el lideratge gràcies al 3 de 10 amb folre i manilles. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Hello, I'm Sabrina Carpenter.

0: Son las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Continuen els treballs per recuperar la normalitat en l'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, després que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències i obliguessin a traslladar una vintena de pacients. Alguns dels serveis, com el laboratori clínic, ja s'han pogut normalitzar, però altres encara continuen afectats. Per això aquesta nit el punt d'atenció ciutadana del CAP de Blanes 2 allargarà el seu horari més enllà de les 8 i estarà operatiu per atendre les urgències de baixa complexitat en el municipi. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat aquest diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny els efectes del temporal d'aquest cap de setmana i també donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge en aquesta localitat. Illa també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home, també ha perdut la vida un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning allà, aquella localitat. I també en paral·lel continua la cerca d'un amb un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat per la mar. I finalitzada la segona ronda de la jornada d'avui de diumenge del concurs de Castells de la Tàrrega Arena. Per conèixer les últimes novetats comentem amb el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
4: Bona tarda als castellers de Vilafranca acaben de descarregar el 4-10 Folre i Marilles que els situa en la primera posició del concurs de Castells de Tarragona. Això és perquè aquest mateix castell, el 4-10, l'ha intentat també la colla vell dels Xiquets de Valls, que l'ha carregat, i també, atenció, la colla jove Xiquets de Tarragona, que l'ha carregat per primer cop en la seva història. Ha estat una de les sorpreses, per entendre'ns, d'aquest concurs de castells. Just la segona ronda acaba d'acabar, comença la tercera ronda que pot acabar de decidir el concurs de Castells de Tarragona.
3: Moltes gràcies. I seguim amb que els bombers han atès 112 nous avisos entre les 4 i les 6 de la tarda de diumenge i 2.377 des de l'inici d'aquest temporal de pluja. Ha deixat registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. De tots aquests serveis des de l'inici de l'episodi, 221 corresponen a salvaments. Per la seva banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 8.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a aquestes 6 de la tarda. I també vostè que ha reclamat al govern que amb la màxima serietat possible faci un inventari de l'estat dels centres educatius que s'hagin vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació clara als centres, treballadors i famílies. I aquest inventari és imprescindible per poder prendre decisions sobre l'obertura i funcionament dels centres. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la sisena fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Uyer, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
6: This is Meghan Trainor.
7: I still don't care. That makes your dog end up. I still don't care.
8: Ripollès FM.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fons d'Educació. En concret, es tracta de dues escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat a la xarxa de trens de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores es centren en diversos punts de la R1 i el túnel de Plaça Catalunya, segons ha informat Adif. A la R1, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, s'ha acumulat fang, pedres i sediments arran del desbordament d'una ribera. I també es mantenen les tasques de reconeixement i avaluació de danys entre Sant Pol de Mar i Calella. També un punt que requereix més actuació és el túnel de Plaça Catalunya, on Adif treballa amb 3 equips de bombeig per evacuar tota l'aigua acumulada. Tota aquesta és la situació en aquest punt que condiversa i condiciona diverses línies de Rodalies. I també l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que es normalitza la situació de risc hidrològic a Santa Cristina d'Aro a Riudaura, a la Bisbal d'Empordà, Fogars de la Selva i a la comarca de la Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per desencadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallago.
4: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Verge.
5: I ja ens hi vam quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasòl, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda doncs per acabar de negociar aquest habitatge. Per tant,
4: en 6 mesos el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa a la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
3: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva a Blanes després de que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.